0: Radio Valencia. Cadena SER.
1: La integral de concerts per a piano de Beethoven en Les Arts. L'orquestra de la Comunitat Valenciana i el pianista Javier Perianes aborden els 5 concerts en 2 jornades consecutives. El 14 de maig, concerts 2, 3 i 4. I el 15 de maig, els concerts 1 i 5. Beethoven en tota la seva grandesa. Pack per a tots els concerts amb un 25% de descompte. Les Arts, per a estimar Beethoven.
2: Celebra con las provincias la festividad de la Virgen.

Han trucat, són el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir, porta la bata posada, que volen aquesta gent.